0: 15 minutos para las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Se queda usted ahora en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de la pública.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és dimecres 24 de juny, dia de Sant Joan, festiu a Catalunya. Són 7:45 del matí i aquesta hora acaba una de les nits més màgiques de l'any. La revetlla arriba a la seva fi i es buida en carrers, places i platges, on fins fa unes hores ha regnat la festa, els petards i les fogueres. Una nit que ha transcorregut sense incidències destacables, enmig dels avisos per risc d'incendi, que ha obligat a cancel·lar les fogueres d'alguns municipis, principalment a Lleida. Malgrat tot, segons la darrera actualització, fins a la mitjanit, els bombers han atès més de 600 avisos, la majoria per petits incendis o incidències en pirotècnia. D'altra banda, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 4.000 trucades per uns 2.000 incidents relacionats amb la revetlla. Avui està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt elevat d'incendi a més de 140 municipis d'una dotzena de comarques. Ampliem la previsió meteorològica amb la EMET Noelia García.
3: Bon dia. Avui dimecres, dia festiu per Sant Joan, les temperatures baixen lleugerament, però encara es mantenen elevades a gran part del territori. A la depressió central de Lleida es podran arribar a superar els 40 graus i a gran part de l'interior més de 36 graus. Avui els termòmetres marcaran 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Aquest matí alguns núvols baixos al litoral. Durant la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud. Les temperatures baixaran notablement a partir de dijous. És una informació d'AEMET.
2: A aquesta hora se circula sense incidències per les carreteres. Durant el dia d'avui s'espera molta mobilitat. És previst que uns 240.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació Retorn de Sant Joan. Aquest dimarts dues persones han perdut la vida a les carreteres. En el que portem d'any ja són 64 les víctimes mortals en accidents viaris. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Deixem enrere la revetlla de Sant Joan, que molts han celebrat amb amics i familiars. A aquesta hora toca recollir carrers, places i platges després d'una nit de festa, fogueres i petards. A la platja de Barcelona s'ha viscut una revetlla multitudinària. Allà hi és la nostra companya, Marga Esparza. Bon dia.
4: Bon dia. A 7:45 del matí, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària han començat a desallotjar les platges de Barcelona, que durant la nit han estat el punt més massificat de la celebració de la revetlla de Sant Joan i on l'any passat es van concentrar 92.000 persones. Música, petards i banys al mar per celebrar la nit més curta de l'any, però també la més aprofitada.
5: La festa es forma aquí, o sigui, és com... hi ha moltíssima gent, agafen aquí uns focus, es posen a fer festa i és que la platja és el millor de Barcelona. És superguai.
6: M'encanta molt la festa de platja de Barcelona, el Sant Joan. M'encanta moltíssim. Tota la festa de Sant Joan és... boníssim, que visca la verbena!
7: Yo te voy a decir una cosa, la fiesta de

0: San Juan ha sido un éxito. De verdad estoy feliz con los juegos artificiales. La hemos pasado divino.
1: Un cop desallotjats, 350 persones i 135 vehicles s'encarreguen en aquests moments de fer la neteja de la sorra a 9 de les 10 platges de la ciutat que han acollit la celebració de Sant Joan i que s'obriran el bany entre les 9 i les 10 del matí.
2: Gràcies, Marga. Una nit, però, que no s'ha lliurat d'incidències, tot i que cap destacada. Fins a la mitjanit, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 4.200 trucades per gairebé 2.000 incidents relacionats amb la revetlla, la majoria unes 700 a Barcelona, seguida de Tarragona, amb 250. Segons la darrera actualització, des de les 8 del vespre fins a la mitjanit, els bombers han rebut 614 trucades, la majoria de l'àrea metropolitana. La major part dels serveis han estat relacionats amb petits incendis urbans, fogueres i focs de vegetació, així com incidències derivades de l'ús de pirotècnia. No s'ha registrat cap afectació greu. Les associacions de defensa forestal, les ADF, també han estat actives aquesta nit, amb un ampli dispositiu de més de 800 voluntaris fent vigilància i prevenció d'incendis. En total s'han gestionat 286 incidències. Doncs bé, una de les tradicions de Sant Joan que també s'ha viscut aquesta nit és la baixada de les falles als Pirineus. A Isil, al Pallars Sobirà, una seixantena de fallers han baixat la muntanya de davant del poble carregant troncs encesos de fins de 50 quilos.
3: Sí, aquest any ha sigut un any complicat perquè s'engegava tot, se cremava tota la muntanya, però bueno, al final ho hem aconseguit.
4: Aquell moment de germanor, de gent que a vegades només te trobes aquesta vegada a l'any.
5: És dur, és dur. I a més pesen moltíssim. Aquest any estan molt seques, però són molt grans. Crec que ens van passar.
2: La festa és Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO i Festa Patrimonial d'Interès Nacional. De la política, el mateix dia que el president del govern, Pedro Sánchez, compareix al Congrés per donar explicacions sobre els casos de presumpta corrupció que envolten el PSOE, el govern de la Generalitat tanca files amb l'executiu central. L'executiu català mostra respecte absolut, diu, per la sentència d'Avalos i demana separar-la de l'acció del govern de Pedro Sánchez. Lorena Enns, bon dia.
6: Bon dia, sí. Respecte absolut. Aquest és el missatge que ha volgut traslladar el govern de la Generalitat en referència a la sentència que condemna 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos pel cas Mascaretes. La portaveu del govern tanca files amb l'executiva Sánchez per Sílvia Paniqué se va separar el que és una causa judicial contra persones concretes de l'acció de govern de l'Estat.
7: És una agenda social i reformista coincident i, per tant, des del nostre punt de vista també s'ha de finalitzar amb el mandat tal com estava previst i establert.
6: Paniqué ha descartat cap vincle irregular entre Ábalos i Illa quan el president era ministre de Sanitat.
7: Asseure's al costat o no, no crec que, vaja, que tingui cap ni interès ni incidència. Les sentències són respecte a comportaments concrets de persones concretes.
6: I davant la possibilitat que el Consell General del Poder Judicial expedienti a la jutge Juan Carlos Peinado la portaveu recepta prudència.
2: I també els expliquem que el Parlament tramitarà per la via ràpida la llei per regular la compra especulativa d'habitatge abans de l'agost, mentre el govern i els comuns acorden que un gran tenidor és qui té 5 habitatges a Catalunya o 10, si és en el conjunt de l'Estat. Elena García.
8: Sí, la majoria d'esquerres activa el debat per lectura única per frenar la concentració de pisos en mans de grans propietaris i de fons d'inversió abans de l'agost. PSC, Esquerra, Comuns i CUP negocien un text comú a partir de les lleis dels morats i dels anticapitalistes, que encara no té el consens, amb serrells per polir, també el govern en reunions amb el sindicat de llogateres, i que de tirar endavant seria pioner a l'Estat. David Cid, Comuns, Xavier Pallisser, CUP i PSC, Elena.
9: Caldrà treballar amb el conjunt de grups que crec que hi tenen interès, que bàsicament, òbviament, són el Partit Socialista, Esquerra Republicana i la CUP, i en tot cas treballem amb aquesta voluntat d'aprovar-la en el darrer ple.
10: I farem el necessari per doblegar el govern i per tal que s'avinguin a prohibir la compra especulativa al nostre país.
11: El nostre compromís per treballar contra la compra especulativa és ferm.
8: Alhora, govern i comuns desbloquegen tipificar un gran tenidor com qui té 5 pisos a Catalunya i fins a 10 al conjunt de l'Estat. Els socis apel·len a la coherència de la legislació en habitatge i la Generalitat podrà instar-los a posar pisos buits del lloguer i sancionar els grans tenidors si no ho fan.
2: Comença la preinscripció universitària després que ahir es publiquessin les notes de la selectivitat. Els estudiants que s'han examinat de les proves d'accés a la universitat enguany suspenen les matemàtiques amb un 4,18 de mitjana. És el pitjor resultat en com a mínim una dècada, Laura Hurtado.
12: ha estat l'única matèria suspesa d'un total de 35 assignatures, dos punts per sota del 6,12 registrat l'any passat. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha reconegut que no és un resultat satisfactori, però ha defensat els criteris de la prova.
13: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
12: La millor nota de la fase d'accés, un 9,9, l'ha obtinguda la Laura Tallada, una alumna d'un institut públic de Banyoles que vol estudiar un doble grau en traducció i interpretació i llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
2: Les 7:54, la Fiscalia atribueix al pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona un presumpte delicte de temptativa d'homicidi. El Ministeri Públic considera que la investigació ha recollit nous elements d'extrema gravetat contra ell. Qui en sabem? Núria Alcalà.
14: Si la Fiscalia ha demanat una nova compareixença urgent de les parts, creu que els nous indicis recollits contra el progenitor podrien emmarcar-se en un presumpte delicte de temptativa d'homicidi. Demana així requalificar els fets i sumar aquest delicte a la resta de càrrecs investigats, com el maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual. El Ministeri Públic remarca que algunes de les lesions presentades pel nadó suposaven un risc vital, com el trencament del fèmur, que podria haver afectat a l'artèria. La defensa de l'home havia sol·licitat la llibertat provisional del progenitor, però el jutge ho ha desestimat i el manté en presó preventiva, mentre la mare va quedar en llibertat provisional al maig. El nadó, per part seva, continua evolucionant favorablement amb una família d'acollida.
2: I Tarragona ha homenatjat els tres menors morts ofegats a la platja de la Rabassada amb una ofrena floral organitzada pel Tarraco Sea Club, amb la presència de familiars i veïns. Mohamed Bouzefdaouen n'és membre.
15: Hem fet això perquè, el primer, molts són pares i ens hem sentit identificats. Ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I, bueno, com ha passat aquí al mar, i nosaltres, la nostra associació està basada en deport de motonàutica, que és el mar, i hem volgut donar-li una mica d'homenatge i de suport a les famílies.
2: Els participants han portat una corona de flors fins al passeig marítim. En esports parlem de bàsquet. El Barça s'enfronta aquest vespre al València al Palau Blaugrana en el quart partit de la final dels play-offs de la Lliga CB. L'objectiu és forçar un cinquè partit per poder endur-se el títol. Josep Capel, bon dia.
16: Bon dia. Primer match ball en contra del Barça, que està obligat a guanyar aquest vespre al València Bàsquet per forçar el cinquè i definitiu partit que es jugaria al Roig Arena. La derrota de dilluns al Palau va ser un cop molt dur pels Blaugrana després d'haver recuperat el factor pista en el primer duel de la final. Els dos següents enfrontaments han estat dominats per un rival millor, més intens i més encertat, especialment el va ser Jan Montero. Aturar el dominicà és clau, com explicava Joel Parra.
17: És la peça clau, és el taló d'Aquiles que estem tenint aquesta sèrie. Esperem que demà, doncs, amb molt més contacte, amb molta més defensa col·lectiva, perquè al final tenim que fer una defensa col·lectiva, sabent que al final, doncs, ell acabarà ficant els seus punts, però si podem reduir, no, aquests percentatges que tenim, doncs molt millor.
16: Veurem com recuperen físicament jugadors que estan tenint minuts, tot i arrossegar problemes físics com Satoranski, Vesely, Lapro, Núñez o Juan i Marcos. S'espera novament un Palau ple de gom a gom per un partit que començarà a les 8 del vespre.
2: Qui també haurà d'esperar per aixecar el títol de Lliga o no és el Barça de Futbol Sala, després de perdre contra el Pozo Murcia 5-4. D'aquesta manera hi haurà quart partit de final aquest dijous. I qui sí que es proclama campió és l'Igualada, que aixeca el títol de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins per primera vegada en 29 anys, després de guanyar el Liceo en el cinquè i definitiu partit de la eliminatòria de la final 2-0. De la cultura, la Fundació MAFRE continua amb la seva línia d'exposicions dedicades a les col·leccions d'arxius fotogràfics catalans amb l'exposició Tusquets de Cabirol, la forma eloqüent, una mostra que recull a KBR una selecció del llegat de 5.000 negatius i un miler de còpies positivades del fotògraf amateur Montse Sota.
18: L'any 2004, un col·leccionista de Palma de Mallorca va trobar a les escombraries una caixa amb un nombre important de negatius de la postguerra, dels quals no es va identificar la seva autoria, fins que el 2020 els va reconèixer la família d'aquest pèrit químic copropietari d'una fàbrica a Barcelona i gran amant de la fotografia. Joaquín Tusquets de Cabiral. Marina Balaguer, cocomissària d'aquesta exposició a Cabera.
19: Ells feia anys que buscaven aquests negatius i a més coneixien i valoraven moltíssim la faceta de fotògraf del seu pare. Un dels seus fills n'era l'ajudant i l'acompanyava a les sortides fotogràfiques i a més a casa preservaven les còpies positives d'època, que són les que veureu a l'exposició. Eren còpies que copiava ell mateix al seu laboratori de casa.
18: Tusquets de Cabirol, que formava part de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, desitjava ansiosament que la jornada a la fàbrica rutllés el millor possible per a poder cada tarda agafar el seu equip i anar plasmant la realitat que l'envoltava. Un relat que defuig dels grans esdeveniments històrics i que conversa amb els corrents estètics internacionals. Arola Valls és l'altra cocomissària d'aquesta mostra.
20: Tusquets de Cabirol no s'interessa per aquestes imatges síntesi dels moments històrics, sinó pels petits gestos i per aquesta vida íntima de la vida quotidiana, des d'aquesta microhistòria que passa en allò petit.
18: Podeu visitar aquesta exposició a Barcelona fins al 6 de setembre.
2: I acabem el ritme de Ginestar.

El duet dels germans Serrassoles actua aquest vespre a la Festa Major de Valls, que també comptarà amb els concerts de Flashy Ice Cream, Coco i DJ Trapella, un concert que s'emmarca en la gira de presentació del darrer disc de Ginestar, Tot gira igual però diferent. D'aquesta manera arribem al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia de Sant Joan.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda. Catalunya deixa enrere una nit de Sant Joan de molta calor, platges plenes i sense incidències destacades. És la fotografia, el balanç d'una revetlla en què els bombers han atès més de 1.400 avisos, els Mossos han detingut 39 persones i els agents rurals han realitzat un miler d'actuacions en el marc del dispositiu especial. Nit sense ensurts, tot i les elevades temperatures i l'elevat risc d'incendi, la Xafogó no ha impedit que milers de persones sortissin a les platges catalanes. 90.000 només a les de Barcelona, on els serveis de neteja han recollit avui 70 tones de residus.
2: Y es nada, como cada año, en cada tradición venimos aquí a celebrar Sant Joan.
3: Bueno, hem compartit, hem portat tot de pica a pica per fer un pícnic tots junts, també amb els nens.
4: I estem aquí amb els meus amics per tirar per tardús a la nit.
1: El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 10.000 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan per uns 5.200 incidents, la majoria al Barcelonès, on 11 persones han estat detingudes a les platges, la majoria per robatoris, un d'ells per agressió amb arma blanca. La ressaca de la revetlla és un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest dimecres 24 de juny, però n'hi ha més. Anna Pujol, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Continua fent calor.
5: La primera gran onada de calor de l'estiu ha tocat sostre i comença a remetre a partir d'aquest dimecres. Tot i així, avui els termòmetres continuen enfilant-se en punts com la Plana de Lleida, on avui s'arribarà als 40 graus.
6: Aquesta nit ha sigut la pitjor. Ni el ventilador, res.
7: A qualsevol lloc encara es pot aguantar, però Lleida...
8: Insuportable. De calor, tanta com vulguis.
5: 132 municipis de 12 comarques catalanes tenen avui risc molt alt d'incendi forestal, la gran majoria a la demarcació de Lleida.
1: 6 de cada 10 focs.
5: Declarats a la demarcació de Girona són causats per accidents o negligències. Són dades dels agents rurals que expliquen que el llançament de burilles mal apagades continua sent una de les accions humanes que més preocupa. Jaume Bosch és el cap dels agents rurals de Girona.
9: Aquesta causa en la darrera dècada ens ha provocat més de 79 incendis. En aquest sentit, aquest tipus de negligència pot ser considerada greu i pot tenir conseqüències penals per la persona que ha fet aquests fets.
5: Durant aquests dies d'onada de calor, els agents rurals reforcen la vigilància al medi natural.
1: 4 de cada 5 parelles de fet
5: que es constitueixen a Espanya ho fan a Catalunya, una modalitat d'unió clarament a la baixa que en l'últim any ha retrocedit un 20%. La vicedegana dels notaris catalans, Raquel Iglesias, ho atribueix a l'intent de reduir el frau a l'hora d'autoritzar la parella, que en un 60% dels casos és entre un nacional i un estranger extracomunitari.
10: Els requisits per constituir parelles de fet són mínims, mínims. Però sí que és veritat que tenim l'obligació d'evitar el frau. Hi ha molta sensibilització amb aquesta circumstància.
1: I avui, dia de Sant Joan, doble dia de castellera.
5: Una d'elles, a Valls, que té lloc en aquests moments, amb el 4 de 9 sense folre com a gran protagonista. La colla Joves Xiquets ha aconseguit descarregar per primer cop aquest castell a la plaça del Blàtan en un dia de Sant Joan. L'altre dia de castellera serà aquesta tarda a Tarragona.
1: Gràcies, Anna. Parlarem també en uns minuts a l'espai pel reportatge del Tour de França. I és que queden dues setmanes pel Grand Départ, que es viurà a Barcelona el proper 4 de juliol. A banda de la sortida, també hi haurà dues etapes a territori català. Una d'elles a Tarragona. Ens situarem en aquests punts per analitzar l'impacte de l'esdeveniment sobre aquestes ciutats. Abans, però, la informació de serveis. I comencem molt pendents de les carreteres perquè el Servei Català de Trànsit informa que aquest dimarts 23 de juny hi ha hagut 3 accidents mortals a casa nostra en xarxa viària interurbana catalana. Avui és dia d'operació tornada després de la revetlla. Més de 240.000 vehicles tornen a poc a poc a l'àrea metropolitana de Barcelona. Coneguem quina és la situació a aquesta hora. Roger Serra, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Hi ha molt poc volum de trànsit, hi ha molt poca circulació. És cert que s'acaba de produir un accident a l'autopista AP7, al tram de Freginals. Hi ha un carril tallat en sentit nord i trobareu un petit tram d'aturades que no arriba al mig quilòmetre, si més no prudència, aturades molt puntuals, AP7, Freginals, sentit nord, això és a causa d'un accident. Però vaja, com us dèiem, en general, la xarxa viària molt tranquil·la, també les vies que envolten Barcelona i les seves rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies. I pel que fa al temps, com dèiem, l'onada de calor comença a la baixa a partir d'aquest dimecres, tot i que els termòmetres encara s'enfilen i molt arreu del territori. Aimen Noelia García.
12: Avui festiu a Catalunya és l'últim dia d'aquest episodi amb calor intensa i altes temperatures. Avui encara superaran els 40 graus a zones de Lleida i més de 36 a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 Besalú a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel clar o poc ennuvolat, però al Pirineu núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes.
0: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: Parlem del Tour de França, que fa dies que pedala al Camp de Tarragona. Els ciclistes recorreran un total de 6 quilòmetres pel centre de la ciutat, en el que serà l'inici de la segona etapa, un recorregut que ens retransmetrà per televisió a 119 països, posant en valor els espais més emblemàtics i el patrimoni històric de Tarragona. 2.000 periodistes acreditats i prop de 110 hores en directe per senyal internacional. Són només algunes de les xifres a les que s'agafa la ciutat per entendre la gran promoció mundial que li suposarà. És un reportatge de la Judit Huerta Gotard i el Sergi Oliver a la part tècnica.
13: Energia per recórrer carreteres infinites.
14: Som al balcó del Mediterrani, òbviament un dels punts més emblemàtics de la ciutat de Tarragona, i per aquí passarà el tour. Senyor regidor, i per on més ens passarà aquest tour?
15: Molt bon dia, doncs.
14: Màrius Soler, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona.
15: I de Catalunya sencera, no?, aquest balcó del Mediterrani, un dels llocs preferits de la majoria dels tarragonins i tarragonines, no? Sempre que ens diuen, quin és el teu lloc preferit? Doncs, per molt típic que soni, el balcó del Mediterrani està a la pole position sempre.
14: El 5 de juliol, gairebé a l'hora de dinar, els corredors del Tour faran 6 quilòmetres pel centre de Tarragona. La ciutat lluirà les seves millors gales a tot el món. I per lluir balcó, per lluir muralla, per lluir pretori, per lluir amfiteatre, per lluir Via Augusta, què ha hagut de fer l'Ajuntament? Parlarem primer econòmicament.
15: Doncs mira, la part bona és que hem aprofitat, ara la gent està veient moltes coses que estan passant a la Rambla, que estan passant a Tarragona, no? Però sí que potser hem forçat a que es facin una miqueta més ràpid algunes coses que ja estaven previstes, no? Per exemple, ara qui passegi per la Rambla veurà que s'estan ficant unes flors als fanals. Això no és que s'hagi de fer pel tour, però sí que hem volgut accelerar-ho per poder lluir aquell dia. O en aquest últim tram de la Rambla, que farem un mural al terra, com ja han fet altres murals al llarg de la ciutat, a parets, però aquest al terra, que ja era una idea que va sorgir des de fa temps, que s'havia de fer, però vam voler tindre-ho preparat per l'arribada al Tour de França. Evidentment hem hagut d'asfaltar també alguns trossos de la ciutat.
14: 40.000 euros per asfaltar els 6 quilòmetres és de moment l'única xifra econòmica que dona l'administració municipal.
15: Hem intentat sempre fer-ho amb un criteri d'eficiència econòmica. Evidentment, no hem pagat res pel cànon de que vingui el Tour, igual com altres competicions econòmiques sí que demanen un cànon, nosaltres a les federacions que s'encarreguen no li hem pagat res, però sí que hem hagut de portar, doncs, algunes cosetes, com els dispositius que es munten a Santa Tecla, per exemple, amb hores de la Guàrdia Urbana o amb mobilitat.
14: I aquí és on la factura pot pujar amb hores extres de la brigada o de la Guàrdia Urbana, però diu l'Ajuntament que no les té comptades. El que sí diu que ha comptat, no en euros, això sí, són els beneficis que la ciutat obtindrà.
15: El contrast entre el que pot arribar a costar la ciutat i el benefici que obtindrem directament aquell dia, ja estem calculant d'entre 1 milió i 1,5 milió només en un dia, amb reserves, en consum a la ciutat, però després amb la campanya publicitària que resulta que és el Tour de França, això seria impagable per una ciutat com Tarragona. Tindrà, doncs, el focus amb un prime time com és el Tour de França a tants països, a tantíssimes televisions i a tants milions i milions d'espectadors.
14: Tour de France, Tour de France. 40 vegades més el Tour que la Vuelta. Això implica logística molt important. Senyor Ramon Quadrat, vostè és el senyor de la logística. Què és el que ha sigut més difícil o està resultant més difícil?
16: Sí, és 40 vegades més gran, però també és 40 vegades més motivant treballar per aquest projecte. I el que estem treballant és per com la gent ha d'arribar aquí, quina és la mobilitat que tindrà la gent durant aquell dia, i una de les altres coses molt importants que estem treballant és amb pàrquings i dissuasius, perquè la gent no arribi. El que està dintre de la ciutat ho tindrà molt fàcil, sortirà al carrer i amb algun dels punts que ha comentat el conseller segur que ho tindrà molt fàcil arribar. Però aquí hi ha gent que ens ve de fora, el que sí que hem d'intentar és que no entrin dintre de la ciutat, que es quedin fora. Estem parlant de la zona de Ponent i la zona de Llevant, que hem ficat uns pulmons, uns pàrquings que ens donaran pulmó, perquè d'aquesta manera els cotxes aparquin i posem llançaderes perquè la gent la portem fins a un punt de la ciutat i que a partir d'aquí ja es pugui moure caminant.
14: Caminant al migdia, al mes de juliol.
16: Penseu que també treballem molt perquè aquell dia hi hagi diferents punts de diferents refugis climàtics durant el recorregut, perquè la gent en algun moment que pugui veure que, ostres, no aguanta aquell sol, pugui anar-hi. Posarem fonts d'aigua, bueno, posarem una sèrie d'elements perquè d'aquesta manera la gent pugui estar el més còmode possible en l'espera que generarà. Una espera que després la sortida és a les 13:45 del dia 5 i que en 2 minuts això haurà passat.
14: 2 minuts que mobilitzen 300 agents policials, 4.600 tanques, New Jerseys i més de 400 voluntaris. Gaudir aquests 2 minuts perquè després els ciclistes ja enfilen els 182 quilòmetres d'aquesta segona etapa cap a Barcelona, passant, entre altres llocs, pel litoral nord de la Costa Daurada.
17: I va fer com de corretja de transmissió entre els organitzadors del Tour i els municipis.
14: Qui parla és la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, que sí que té clar els diners que han invertit al Tour, 50.000 euros per ajudar els municipis tarragonins per on passarà la cursa. 12.000 són per tanques i la resta en lones, murals o marxandatge. A Calafenya ens ho explica el seu alcalde, Ramon Ferrer.
18: El que fem és rebre també coses de merchandising del Tour per poder regalar en els esdeveniments que fem. Ens han donat també una pancarta per indicar doncs, el dia es anunciar que passa la prova.
14: Municipis que durant tot aquest mes de juny han mobilitzat també els seus veïns perquè el 5 de juliol surtin al carrer. A Cunit, per exemple, han fet diversos actes populars. D'un d'ells ens en parla el seu alcalde, Jaume Cassanyes.
19: Decorar el mur amb el color groc del Tour de França i decorar-lo amb emblemes del nostre municipi, des de la palmera, que és el símbol de la nostra bandera, el perfil de l'església, el perfil dels espigons, el perfil del Willy, el porquet que tenim al Passeig Marítim.
14: Difícil que els corredors puguin veure tot això, tindran pressa per continuar els més de 145 quilòmetres que encara els quedaran per arribar a la meta, a Barcelona.
20: Moltíssimes gràcies!
1: De fet, l'Ajuntament de la capital catalana pagarà a ASO, la propietària del Tour, 9,8 milions d'euros pel Gran Depart. Què implica per ciutats com Barcelona, Tarragona o Granollers el Gran Depart? Maite Boada.
21: La capital catalana s'espera el dia 6 per fer una valoració del que haurà suposat el Gran Depart a la ciutat, però la gran afluència de barcelonins i visitants en la festa de presentació dels equips, la contrarrellotge i l'arribada de la segona etapa a Montjuïc, considera el regidor d'Esports, David Escudé, només pot ser superada pels Jocs Olímpics.
22: Pocs esdeveniments doncs, arrosseguen no? Tanta gent com arrossegarà, com arrossega, evidentment, doncs, el Tour de França. Per aficionats al ciclisme i pels no tan aficionats al ciclisme, però que evidentment han crescut, no? Doncs els migdies de l'estiu veient el Tour de França.
21: Es dona per fet, doncs, que el Tour rellançarà els clubs ciclistes de la ciutat i també el ciclisme entre les famílies i els escolars, per la qual cosa l'Ajuntament prepara iniciatives en aquest sentit. De moment, desconeixem l'impacte econòmic en hotels, bars i restaurants. Amb motiu de la prova francesa, a Barcelona es faltarà també 85.000 metres quadrats de vies, una operació que s'ha avançat en qualsevol cas al que es preveia que es faria aquest estiu i el que ve. Barcelona ha hagut de llogar nombroses tanques i n'ha comprat 2.300 més, un material que també es reutilitzarà en el futur per a altres esdeveniments.
1: De la cultura, després de rebre el Premi Impulsa Cultura 2025, el Festival FAST de Teatre i Territori, que se celebra a Micropobles de l'Empordà, ja escalfa motors per donar el tret de sortida aquest divendres a la seva edició per l'estiu 2026 amb clown, teatre musical, dansa o circ i amb iniciatives per reivindicar la cultura a la ruralitat. Magnès Batllà.
23: La terra no és decorat ni és escenari. És memòria.
1: I d'aquí va néixer, en plena pandèmia, el FAST per acostar la cultura a l'àmbit rural. A falta de teatres, qualsevol espai és digne per acollir una proposta escènica de nivell. Horts, la plaça del poble, coberts, pistes poliesportives, espais patrimonials o racons emblemàtics de cada municipi.
23: Aquesta barricada, feta de cultura, creació i reflexió comunitària.
1: A pobles com Campmany, Espolla, Garrigàs, Ordis, Pont de Molins, Rabós, Siurana, Vilabertran o Vilanant, amb propostes com les que ens explica la seva directora, Rebeca Lavert.
24: Des de teatre musical, amb Guateque, com Nosaltres el Sense Nom, o Hermafrodites a Cavall, o La Rebel·lió del Desig, de teatre de text. També tenim dansa, amb Aureli et Fil, Wallen Peace, o Cuentas Corrientes. Espai pel circ, amb La Suite sobre Bach. També podrem veure una ronda de comèdia amb monòlegs de l'estand-up català del moment i Caos, una proposta híbrida entre teatre, circ i dansa.
2: Companyies reconegudes que faran el seu recés estiuenc a l'Alt Empordà. També en projectes col·lectius, com el de Micropobles Escena, amb una peça col·lectiva dels propis veïns dinamitzats pels Escarlata. I un concert de l'artista espollenc Lluc i Valverde, de la Ludwig Bank, que portarà el seu projecte en solitari el dia 26 de juny a Capmany com a tret de sortida.
3: Abans que marxis amb pressa.
1: Són 3:15, és moment de repassar l'actualitat esportiva i ho fem amb la Marga Lluc. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Esports.
4: L'Igualada d'hoquei patins està d'enhorabona després d'assolir ahir contra pronòstic el títol de l'hoquei lliga 29 anys després del darrer que ja tenia d'una època daurada als anys 90. L'equip català va derrotar el Liceu de la Corunya i ho va fer a casa d'ell per penals per donar-li la volta a una final que perdia per 2-0. Una alegria de l'equip i la ciutat d'Igualada que espera no perdre avui el Barça de bàsquet que necessita la victòria al Palau contra el València per forçar un cinquè partit a la final de la CB i una alegria que no ha aconseguit de moment el Barça de futbol sala, que ahir tenia la primera oportunitat de proclamar-se campió de Lliga, però va perdre a Múrcia contra el Pozo i haurà d'esperar una nova oportunitat demà. En parlem, com també del Mundial de Futbol, i conversarem amb la jugadora de waterpolo Clara Cambarell, que acaba d'anunciar la seva retirada. Comencem. I el que dèiem, l'Igualada ha fet història guanyant ahir l'Hockey Lliga 29 anys després del darrer títol i remuntant un 2-0 en contra per acabar imposant-se a la pista del Liceu per penals. Emoció, doncs, fins al final. Àlex Carazo, bona tarda.
6: Bona tarda. La fita de l'Igualada és històrica. Aquesta és la paraula exacta per definir el que ha aconseguit el conjunt anoienc en aquesta final 2026 de l'Hockey Lliga. Després de perdre els dos primers partits a Corunya, no només van perdre, de fet, sinó que a més van caure golejats 8-2 davant del Liceu. Tot i això, van aixecar-se amb les dues victòries a les comes per igualar la final i, més difícil encara, guanyar el cinquè i decisiu partit de nou a Corunya en un ambient completament hostil.

0: any que doncs, pot aconseguir aquestes grans coses i l'Igualada ha cregut més, aconseguim la sisena Lliga Espanyola en la història de l'Igualada Hockey Club.
1: Com deia el president, queden amb 6 títols a 2 del Liceo, que és el segon equip que més en té, per darrere també del Barça amb 35.
2: Doncs felicitats a l'Igualada i a tota la ciutat. Gràcies. Bona tarda, Àlex.
1: Bona tarda.
2: I el Barça de bàsquet necessita avui sí o sí guanyar el Palau, el quart partit de la final contra el València, per continuar tenint opcions al títol després de la derrota de dilluns. Josep Capel, bona tarda.
3: Bona tarda, sí, el Palau Blaugrana per 80-88. Ja veníem dient abans d'aquest partit que el Barça i les seves aportacions al Palau no són com d'altres temporades. De fet, per exemple, aquest any en 41 partits, 27 victòries, però ni més ni menys, comptant amb la del passat dilluns, 14 derrotes. En tot cas, avui obligats a guanyar per poder forçar un cinquè definitiu, que seria el Roig Arena. Hi ha diverses claus en el partit pel que estem veient en tota la sèrie. La intensitat i el ritme de València, frenètic, amb un equip més jove que el Barça. Controlar el rebot, per exemple, l'altre dia van agafar molts rebots ofensius els jugadors de València i això va acabar perjudicant el Barça. L'encert en el llançament exterior des del perímetre i sobretot aturar ja Montero en aquesta sèrie dels tres partits. Porta una mitjana ni més ni menys que de 24 punts, 5 rebots i 6 assistències. Precisament com aturar Jan Montero, d'això en parlava ahir mateix Joel Parra.
4: És la peça clau, és el talon d'Aquiles que estem tenint aquesta sèrie. Esperem que demà doncs, amb molt més contacte, amb molta més defensa col·lectiva, perquè al final amb un jugador com aquestes característiques no només tens que ficar un jugador i deixar-lo, no? Tenim que fer una defensa col·lectiva, intentar parar-lo, sabent que al final doncs, ell acabarà ficant els seus punts, però si podem reduir no, aquests percentatges que tenim, doncs molt millor.
3: Anem a veure, Marga, com arriben també jugadors tocats, perquè mitja plantilla del Barça té problemes físics. Sense anar més lluny, els quatre bases. Tomas Satoranski porta tota la sèrie amb problemes lumbars. Nicola Provítola i Juan Núñez, recordem que surten de lesions de pràcticament tota la temporada i, per tant, estan faltats de ritme. I Juan i Marcos no va jugar el darrer partit perquè en el segon es va torçar un turmell. També Jan Veselý, com sempre, durant les dues darreres temporades, va arrossegant problemes físics. Així que anem a veure com recuperen de cara a un partit clau, aquest quart partit de la sèrie. Insisteixo, obligat el Barça a guanyar per forçar el cinquè, que seria València el proper dissabte. Avui, per això sí, amb un Palau que s'espera que estigui ple a partir de les 8 del vespre.
2: Doncs que hi hagi sort, gràcies, bona tarda.
3: Fins ara.
2: En futbol sala, el Barça no va poder certificar el títol en el seu primer match ball a la pista del Pozo a Múrcia. L'equip blaugrana, que havia guanyat el Palau els dos primers partits de la final, va perdre per 5-4, malgrat haver començat el partit amb 0-2 a favor i pel culpa d'un gol murcià 5 segons del final. El quart partit, segon match ball pel Barça, oportunitat pel Pozo de forçar el cinquè, serà demà de nou a Múrcia a les 9 de la nit. Escoltem el tècnic, Javi Rodríguez.
5: Jueves tenemos otra batalla. Estamos con ganas, vamos 2-1 en la eliminatoria, nadie dijo que esto iba a ser fácil, así que vamos a por todas.
2: Doncs el partit aquest demà serà el partit quart i si el Pozo guanya el desempat, el cinquè serà de nou al Palau Blaugrana. I entrem al Mundial de Futbol, com cada dia. Continuen disputant-se partits de la segona jornada que la selecció espanyola no jugarà, recordeu, contra Uruguai fins la matinada de diumenge. Ahir destaca la golejada de Portugal del català Robert Martínez, 5-0 a Uzbekistan, després de l'empat inicial, amb dos gols d'un Cristiano Ronaldo, el que sembla que no li agrada que li preguntin per Messi. Germà García, bona tarda.
6: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, sembla que no li fa massa patxoca sempre que se li fa una, contrastar alguna cosa que hagi fet en Leo Messi, això em sembla que no va amb ell. El cas és que ahir es va tancar, com bé deies, la segona jornada de la fase de grups i avui mateix ja comença la tercera i última jornada per definir els encreuaments de setzens de final. Ahir i aquesta passada matinada, com bé deies, en el grup K, Portugal 5, Uzbekistà 0. Cristiano Ronaldo va marcar dos gols. Es converteix d'aquesta manera als seus 41 anys en l'únic jugador de la història en marcar en els 6 mundials que ha disputat. Recordem que el seleccionador portuguès és Robert Martínez, ja dèiem ahir que no seguirà al front de Portugal, passi el que passi en aquest mundial, sembla que destinarà el seu futur al futbol àrab, de fet en el mateix equip que està jugant Cristiano Ronaldo sembla que serà el seu destí. Ahir va jugar també João Cancelo com a titular, va ser substituït al descans per Nelson Semedo, però com deia al final del partit, preguntat Cristiano Ronaldo per un possible duel amb Leo Messi, no va encaixar gaire bé aquesta pregunta. L'escoltem.
7: Bueno, no sé qué contestarte porque

0: Es una pregunta un poco, no tiene mucho sentido, pero bien. Sería top, pero lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene. Jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo ha estado muy bien y seguimos.
1: Cristiano, aquí Edgar Rosado, TNT Sports México.
0: Solo español, chico.
1: Ayer Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé, no, Haaland, y tú sigues demostrando
0: dale,
1: que eres...
0: Dale, dale, dale. Depende de preguntas, no, yo no te respondo.
2: Doncs no respon.
3: No, era un periodista mexicà que sí. Volia saber més coses al respecte, però va deixar ell mateix el torn a un altre company seu perquè no li agradava la pregunta que li estava fent d'aquesta comparació sempre de Leo Messi amb Cristiano Ronaldo. Uh-huh. El cas és que en aquest mateix grup K, Colòmbia també va guanyar per 1-0 la República Democràtica del Congo, amb gol que va marcar el lateral dret Daniel Muñoz del Crystal Palace, i d'aquesta manera tenim que la classificació en aquest grup està encapçalada per Colòmbia amb 6 punts, Portugal és segon amb 4, tercer República Democràtica del Congo amb 1 i ja descartat Uzbekistan amb 0 punts. Uh-huh. La darrera jornada serà diumenge a 2:15 de la matinada, hora nostra. Colòmbia-Portugal, compta perquè aquí s'hi juguen la primera plaça de grup, es disputarà a Miami, i República Democràtica del Congo contra Uzbekistan, que jugarà a Atlanta amb poques esperances encara de classificació pel Congo. Uh-huh. I també es van disputar dos partits del grup L. Amb aquest resultat, Anglaterra 0, Ghana 0. Va jugar Anthony Gordon, el nou jugador del Barça, 65 minuts. Va ser titular, com dèiem, va ser substituït, i Marcus Rashford va entrar en els últims 10 minuts de partit. I també en l'altre partit que es va disputar a Toronto, Panamà 0, Croàcia 1, va marcar el davanter centre 2-1, ante Budimir. D'aquesta manera, la classificació en aquest grup està encapçalada per Anglaterra i Ghana amb 4 punts, tercer és Croàcia amb 3, i tanca Panamà amb 0 punts. Avui es disputa, comença la tercera fase de grups, horaris unificats, en el grup B a les 9 del vespre, Suïssa, Canadà i Bòsnia, Qatar, en el grup C a les 12 de la nit, Marroc, Haití i Escòcia, Brasil. Per cert, Brasil sense Rafinha, que està lesionat, i tancarà aquesta primera jornada de la última, de la tercera de grups, a partir de les 3 de la matinada amb els partits República Sud-africana, Corea i Txèquia, Mèxic.
2: Molt bé, gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: I fa uns dies la jugadora de waterpolo catalana Clara Cambray, capitana del millor matador de la història, va anunciar la seva retirada als 30 anys i estima amb ella. Clara, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Bé, aquesta mateixa setmana has anunciat la teva retirada. Com a mínim ho hem sabut, imagino que ja fa un temps que ho rumiaves, però uns dies després, així d'entrada, què se sent quan una pensa doncs ara sí que sí, ja ho sap tothom, això va cap endavant?
4: Bueno, sentiments una mica contradictoris, perquè... Mm-hmm. Hi ha moments de tot. Però ara mateix, tranquil·la, acabant de pair, relaxant-me, tocant de peus a terra.
2: Mm-hmm. T'has retirat amb 30 anys. Des de quan pensaves en la retirada? O ha estat una decisió així ràpida?
4: Bé, ja fa això, 3-4 anys que cada any penso... Hosti, aquest pot ser l'últim, no? Mm-hmm. Però al final és difícil deixar doncs, enrere tot el que suposa de waterpolo per mi i deixar un club com Mataró, que al final doncs, jo... visc a 15 minuts de la piscina on entreno, i és difícil, i cada any era, doncs, a veure si és l'últim, a veure si és l'últim, i aquests últims mesos, aquestes últimes setmanes, ho he tingut bastant clar, he vist que estava contenta, he vist que volia acabar contenta, sense cremar-me, sense odiar aquest esport, i m'ha semblat que era el moment oportú per fer-ho. No et nego que hi ha moments que encara dubto de si és la decisió correcta, però si ho he fet és per alguna cosa.
2: És normal, és una decisió important perquè portes tota la vida, literalment des de petita, segur, dedicant-te al waterpolo. En tot cas, has sortit per la porta gran, capitana del millor matador de la història, no? Perquè els últims anys el Mataró ha assolit èxits que no havia tingut mai abans, i a més has acabat doncs, amb la Lliga doncs, jugant la Final Four de la competició europea, no? No sé si havies somiat un final així, tot i que, clar, posats a demanar guanyar el títol, no?
4: Sí, exacte. És veritat que l'últim mes i mig, quan jo pensava més fredament, jo visualitzava aquesta opció a un gran final, que seria guanyar la Lliga i guanyar la Champions, no? Uh-huh. És veritat que l'esport és així i la balança no sempre es decanta cap al teu costat, però me'n vaig amb una Lliga que vam guanyar el que era llavors el campió d'Europa, i per tant, per això la vam sentir tant, i per això és tan especial guanyar la Lliga estatal ara mateix, en els últims anys, perquè al final estàs guanyant el millor, un dels millors equips d'Europa, no? Uh-huh. Però està clar que el colofó final hagués estat guanyar la Champions, i jo ens ho havia somiat molts cops, però com et dic, l'esport no sempre sempre va com tu vols.
2: Clar, ho va impedir l'Olympiacos, que us va doncs, derrotar en semifinals, però clar, és que al final només guanya un i ja arribar a la Final Four sempre és important, no, Clara?
4: Sí, sí, sí, sempre és important i però és veritat que aquest any, com ens sentíem, vèiem que podíem fer la grossa allà a Malta. És veritat que la setmana abans ens lesiona d'importància a la Peig, una de les jugadores puntals del nostre equip, a 3 dies de viatjar en aquella final de la Lliga a Sant Andreu, i això doncs, al final deixa una mica tocat. Jo crec que l'equip se'n va refer i va creure igualment en les seves opcions, però al final d'abans ens planten Olympiacos que guanya la Copa al cap de 2 dies, i només perdem de 2 i tenim opcions fins al final, per tant jo crec que hem d'estar molt orgullosos. De fet, el míster estava molt content amb el nostre partit a semifinals, i com et dic, després en perspectiva doncs sí que som capaces de valorar el que hem fet, no només ara a Malta, sinó els últims anys.
2: Clar, és que al final l'esport moltes vegades va de detalls, com a la vida, no? Moltes vegades va de detalls. No sé amb quin detall, suposo que és molt difícil, i ara amb una entrevista breu encara més, però si t'haguessis de quedar amb alguna cosa en algun moment, què diries?
4: No he tingut molt temps de pensar encara, o de posar en context, en perspectiva, tot el que he viscut aquests anys, però m'agrada molt pensar que el primer record important que jo tingués justament fa 10 anys, quan guanyem la Final Four de la Copa Lent, que és la segona competició europea, a Mataró, el 2016, i 10 anys després he pogut ser jo qui aixecava, en aquell moment va aixecar la Copa, la Marta Bach, la meva predecessora com a capitana.
2: Pitania, sí.
4: Però aquest, 10 anys més tard aixeco jo aquesta lliga en el que era l'actual campió d'Europa, no? Llavors crec que és un tancament de cicle brutal, i són dos moments que tinc marcats ara mateix. Al final, d'esportista, és veritat que ens quedem molt amb els títols, però segurament si em posés a pensar tindria altres records que tenen a veure amb detalls o vivències molt més petites amb totes les companyes que m'han acompanyat, i per això ara mateix no em puc quedar amb un, però aquest tancament de cicle o aquest cicle de 10 anys doncs sí que seria el primer que em ve al cap.
2: Doncs escolta, moltes felicitats per la teva carrera i molta sort en aquesta nova etapa. Gràcies, felicitats.
4: Molt bé, moltes gràcies, bona tarda.
2: Doncs amb la Clara hem posat avui el punt i final als esports. Fins demà, bona tarda.

0: La geografia de la zona és complexa. Els bombers són optimistes. Míriam Andreu.
1: I esperen poder estabilitzar el foc en les pròximes hores si no canvien les condicions climatològiques. Es manté el confinament preventiu a l'espera de l'evolució de l'incendi i s'ha demanat a la població que s'informi d'aquesta evolució a través de mitjans oficials. En Robert Zaera, cap de suport dels bombers.
2: Mantenim de manera preventiva aquest confinament que hem anunciat a través de les alert i a través de les xarxes. La població ha d'estar informada mitjançant mitjans oficials sobre l'evolució d'aquest incendi, però tot i així ens mostrem optimistes en aquesta evolució i estem destinant tots els esforços per aquesta tarda treballar per acabar d'estabilitzar aquest flanc esquerre cap, que és el que ens preocupa més.
1: A Sant Quirze Safaja hi treballen una quarantena de mitjans terrestres i aeris.
0: A tot això, les comarques de Girona afrontaran aquests dies un risc elevat d'incendi forestal, coincidint amb l'episodi de calor intensa i la baixa humitat. Els agents rurals alerten que gairebé 6 de cada 10 focs que es declaren en aquesta demarcació són causats per accidents o negligències. Gemma Estiva.
3: Els agents rurals alerten que els boscos gironins acumulen molta fusta després de les darreres ventades, un factor que pot agreujar un incendi en dies de calor i fort vent. Jaume Bosch és el cap dels agents rurals a Girona.
4: Per tant, l'evolució de la campanya anirà marcada per aquests episodis d'altes temperatures i baixa humitat que en els dies que es produeixin se'ns incrementarà notablement el risc d'incendi forestal.
3: Una de les principals preocupacions segueix sent el llançament de burilles mal apagades. El cos demana extremar les precaucions. Recorden que una cigarreta llançada al voral de l'AP7 a la Jonquera va provocar fa 14 anys un dels incendis més tràgics de la demarcació, amb 4 víctimes mortals i prop de 14.000 hectàrees cremades. Durant l'onada de calor han reforçat la vigilància, i és que un de cada 4 incendis a la demarcació són intencionats.
0: A tot això, a Lleida, novament avui s'han arribat als 40 graus. Tot plegat dispara el risc d'incendi forestals a 132 municipis de 12 comarques, on avui s'ha activat el nivell 3 sobre 4 del Pla Alfa. Joana Cendra.
5: Els termòmetres no donen treva, ponent.
6: Insuportable.
7: Aquesta nit ha sigut la pitjor.
8: A qualsevol lloc encara es pot aguantar, però Lleida és increïble. Lleida és mortal.
5: En aquest context, els agents rurals fan revisió de la maquinària destinada a la sega. Joel Capdevila, sotsinspector d'agents rurals de l'àrea regional de Lleida.
2: Que treguin els possibles restos de palla que puguin quedar propers a zones calentes del motor o de la maquinària. I després també els demanem portin els 2 o 4 extintors d'aigua que són obligats de portar i també l'extintor ABC per prevenir incendis a la pròpia màquina.
5: 132 municipis catalans tenen avui activat el nivell 3 sobre 4 del Pla Alfa.
0: I per evitar riscos i cops de calor entre els treballadors de parcs i jardins, l'Ajuntament de Barcelona ha distribuït enguany 1.400 polseres que piten i vibren quan detecten riscos per les persones per l'elevada temperatura. Aquest mecanisme no té GPS, no pot controlar la localització de les persones i no és recarregable. La bateria de la polsera dura 5 mesos. Maite Boada.
9: Segons Pep Llimona, cap de prevenció de parcs i jardins, l'ús de la polsera anticop de calor és voluntària, però molt recomanable per a aquests treballadors municipals.
10: Pita, vibra i fa avís lluminós perquè la persona pari.
9: Una de les treballadores de parcs i jardins, Judit Membeyela, admet que el mecanisme no deixa lloc a dubtes sobre que cal aturar-se, beure aigua i descansar.
11: Sí, perquè a vegades tu t'estàs sentint mal i continues treballant, continues...
9: Recordem que l'any passat una treballadora de parcs i jardins presumptament va perdre la vida per un cop de calor.
0: Amb la temporada de vacances arriben les obres d'estiu. Les primeres estan a punt de començar el tram i el metro de Barcelona. Cristina Martín.
12: La connexió del tramvia inicia una nova fase de treballs els pròxims mesos que afectarà bona part del recorregut de les línies T4, T5 i T6 del Trambesòs. El tall començarà el proper divendres 3 de juliol i s'allargarà fins a principis de setembre. Es calcula que afectarà uns 37.500 usuaris diaris. La T4 quedarà sense servei entre les parades de Verdaguer i el Maresme. A les línies T5 i T6 les obres afectaran el tram entre Ciutadella i Sant Martí de Provençals. Hi haurà busos especials que cobriran aquests trajectes, tot i que la línia groga és una bona alternativa. Les obres d'estiu a la ciutat també afectaran el metro. A partir de demà quedarà interromput el servei entre les parades de la Sagrera i 11 de setembre de la L9 i la L10 Nord i es deixarà sense servei 3.000 usuaris diaris. Uns treballs que permetran en un futur connectar amb el tram sud d'aquestes dues línies.
0: 4 de cada 5 parelles de fet que es constitueixen a Espanya ho fan a Catalunya, una modalitat d'unió clarament a la baixa que en l'últim any ha retrocedit un 20%. Climent Sabater.
6: L'any passat els notaris van autoritzar gairebé 24.000 parelles

0: És, de fet, un 20% per sota del sostre de quasi 30.000 assolit el 2023 i el 80% de totes les parelles constituïdes a l'estat espanyol. Després d'anys de creixement, aquesta modalitat d'unió entre persones va clarament a la baixa. La vicedegana dels notaris catalans, Raquel Iglesias, ho atribueix a l'intent de reduir el frau a l'hora d'autoritzar la parella.
1: La Policia Nacional col·laborem molt activament i ens demana, bueno, pues que fem tot el que puguem dintre de que no podem fer moltes coses perquè la legislació no exigeix molts requisits.
0: Més del 60% de les parelles, de fet, que a Catalunya estan pràcticament equiparades en nombre als matrimonis, són entre un autòcton i un estranger extracomunitari.
2: Més notícies. Una investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès desarticular un grup criminal dedicat al cultiu de marihuana indoor a Cabra del Camp, a la comarca de l'Alt Camp. Amb un operatiu de 15 entrades i escorcolls simultanis el 3 de juny passat, es van detenir 14 persones, es van desmantellar 12 plantacions, tots els arrestats van passar a disposició judicial i 6 van entrar a presó. Tots estan acusats de tràfic de drogues, de fraudació de fluid elèctric i tinença il·lícita d'armes. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. La policia va rebre l'avís que hi havia una persona inconscient. Finalment, aquest dimecres de matinada, els Mossos han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. El noi no té carnet de conduir. I en esports, el Barça de bàsquet obligat a guanyar el València al Palau per seguir lluitant pel títol de la Lliga ACB. Àlex Carazo, bona tarda.
3: Bona tarda. Només serveix la victòria al Barça aquest vespre aquí al Palau per portar la final de l'ACB al cinquè partit, que seria dissabte al Roig Arena. El d'avui és el segon partit de la sèrie aquí al Palau. Dilluns va guanyar el València 80-88 per capgirar l'eliminatòria. L'ambient aquí al pavelló blaugrana, ho podeu escoltar, és absolutament espectacular. No hi ha cap seient buit. Màxima expectació per aquest quart partit de la final ACB que comença en els pròxims minuts i on, com diem, el Barça només li val la victòria davant del València.
2: Gràcies, Àlex. Bona tarda. I avui acabem amb la música de Ginestar.